0: biasa.
1: Aye, tika batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga, batuga,